0: Després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera després dels butlletins en xarxa.
0: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. La informació més propera.
2: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i, en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy
4: clarito. Permanece la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.
7: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
8: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
9: Young Money.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

Allà on siguis, nosaltres hi serem. www.radioabrera.cat. Kinda wanna dance to this.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per a gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat, Arabaya,
2: Arabaya. Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.
1: Cuando bailo soy nata, ta, ta.

0: Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: 107.9.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM a radiobrera.com.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. El amor.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 6.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser.
1: Amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

Junts. Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
4: I sigues part de la solució.
3: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
4: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera.

0: paso perdido, mi amor. Pa' acá no vuelvas que...
1: Ya ando con Negri el escritor.
0: Con The Writer Music Inc. Y puesto pa'l joseo.
2: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
3: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
2: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
3: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
2: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Cabrera. Municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament de Brera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Tampoc...

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals davant la persistència d'un elevat risc d'incendi. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, la previsió de calor intensa no és tan elevada com en dies anteriors després de la finalització de la tercera onada de calor. Es manté, això sí, l'avís de calor nocturna durant aquest cap de setmana amb afectació principalment als extrems nord i sud del territori. D'aquesta manera, Protecció Civil fa una crida a la prudència i a evitar activitats de risc per evitar incendis. Com a consells generals, amb calor es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor. Coneguem doncs ara més a fons encara la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia, comencem aquest cap de setmana canicular aquí a Catalunya, on es presenta una jornada molt tranquil·la. A aquestes hores del matí tenim unes temperatures que les més elevades sobretot s'ubiquen al delta de l'Ebre, amb una nuvolositat que ens acompanyarà aquestes properes hores, sobretot concentrada a la Costa Daurada i també a la Costa Central. Però tot plegat es presenta un matí molt assolellat, amb unes temperatures al migdia que tornaran a enfilar-se pràcticament als 40 graus al Pla de Lleida i a punts a la Vall de l'Ebre. A la Catalunya central, valors entre els 36 i 38 graus i sobretot un ambient molt xafogós a tota la costa i tot el prelitoral català. Amb una tarda que continuarà sent molt tranquil·la, alguna gota esporàdica es podria deixar escapar a l'Alt Ripollès. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
2: I d'altra banda, les cases de colònies reclamen que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector i demanen rebre-les el més aviat possible. Aquestes han explicat a l'ACN que fa 2 mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que és qui coordina el suport al sector, però encara no hi ha hagut cap concreció. És per això que les associacions esperen que a la reunió del proper dilluns es detallin línies d'ajut econòmic i reclamen que el govern els asseguri mesures de caràcter regulador. I parlem ara en plana internacional. El conflicte entre els Estats Units i l'Iran es torna a intensificar, i és que ahir els atacs militars van anar més enllà i els Estats Units van bombardejar un aeroport, una estació de tren a la ciutat de Bandar Abbas, una central nuclear, instal·lacions d'aigua, una torre marítima de comunicacions i 5 ponts al sud, prop de l'estret d'Hormuz. I tanquem amb cultura. El Festival Peralada ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jago i el tenor Benjamin Barheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda, amb Benabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dissabte, 18 de juliol, a l'Espai Artístic per a Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, impulsada pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb motiu del 40è aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. Es podrà visitar tots els dissabtes de juliol de 10 a 1. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte, 18 de juliol, de 5 a 6, es faran jocs dirigits les estàtues emocionals. Diumenge, 19 de juliol, de 5 a 6, hi haurà els jocs dirigits La missió impossible. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Aquest diumenge 19 de juliol, a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, un any més torna el Mulla't per l'esclerosi múltiple. De 10 a 2 es podran nedar amb metres solidaris i comprar productes de merchandatge. A un quart de 12 del migdia es farà una open class d'aigua gym de mitja hora a la piscina mitjana, oberta a tothom per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les 3 piscines. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. També aquest diumenge, de 12 a 2, les Comedudes Rocieres d'Abrera celebren el seu festival de final de curs a la sala municipal, amb actuacions dels diferents grups de l'entitat. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026, que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, dissabte 18 de juliol, de 8 a 10 es farà una carrera d'atletisme de minitrell al castell de Voltrera, on durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes. D'11 a 12, campionat de futbol infantil mix. De 2:15 a 5, inflables d'aigua lliscadora. De 4 a 6, una paella popular. A les 5 hi haurà la festa de l'aigua amb Holi Festa i Guerra de Globus d'Aigua. De 6 a 9, campionat de dominó. De 6 a 10 es farà un tardeo. A 8:15 hi haurà pinyata infantil. A les 10, espectacle del grup Som Cabaret. A 12:15, ball amb hit dance. I a partir de 2:15 i fins a 4:15, disco mòbil. I finalment, el diumenge 19 de juliol, durant tot el dia, tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al castell de Voltrera. Del matí, de 9 a 12, torneig a petanca i concentració i esmorzar motero. De 11 a 12, campionat de ping-pong. A 12:15, castell inflable d'aigua. De 1 a 2, festa de l'escuma de colors. De 4 a 6, fideuà popular. A les 6 hi haurà el campionat de parxís. A les 7, ball de zumba. També a les 7 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15. A 9:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Pel que fa a la programació de la Festa Major de Can Amat, dissabte 18 de juliol, de 8 del vespre a 10 de la nit hi haurà inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 8, zumba amb vive i baila. A les 9, sopa de germanor. A 11:15, el segon quinto de festa major. I a partir de 12:15 de la nit i fins a les 2, sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol, a les 2 es farà el dinar de festa major amb barbacoa i migues. A 4:15, l'actuació de Som Cabaret. I a 7:15, animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol, al Rabató. 29 i 30 d'agost, a la Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre, a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samaron 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Bosquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un 15:45 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Dins l'Abrera Samaron 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte, tinc un volcà. Sala per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crear el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
7: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
6: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
8: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: dues hores 100% música. 100% energia. 100% energia. 100% tu. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Jordi Busquet.
2: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
0: Passa el cap de setmana amb Radio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: T'agrada la bona música?
1: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Obrera. ¿Cómo puede ser?

0: sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal. En aquest sentit, avui 33 municipis repartits entre les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Solsonès, el Pallars Jussà, la Noguera i l'Alt Urgell es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi. D'aquesta manera, Protecció Civil fa una crida a la prudència i a evitar activitats de risc per evitar així els focs i, com a consells generals davant la calor, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitant activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot durant les hores de més calor. I un apunt de mobilitat, les línies R2 Sud i R2 Nord de Rodalies han restablert la circulació fa uns 15 minuts aproximadament després de quedar tallades a primera hora del matí entre Barcelona, Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies. En aquest sentit, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'estaven desviant per Vilafranca del Penedès. Canviem de tema. Les cases de colònies reclamen que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector i demanen rebre-les el més aviat possible. L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat que fa dos mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa que coordina el suport al sector, però que no hi ha hagut encara cap concreció. És per això que les dues associacions esperen que a la reunió del proper dilluns es detallin línies d'ajut econòmic i reclamen que el govern els asseguri i mesures de caràcter regulador. El sector pateix, doncs, el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars durant aquest estiu. I en plana internacional, el conflicte entre els Estats Units i l'Iran es torna a intensificar. Ahir divendres, els atacs militars van anar més enllà i els Estats Units van bombardejar un aeroport, una estació de tren a la ciutat de Bandar Abbas, una central nuclear, instal·lacions d'aigua, una torre marítima de comunicacions i 5 ponts al sud, prop de l'estret d'Hormuz. Hores abans d'aquest episodi havien atacat una zona propera a un hospital oncològic infantil, fet que va obligar a evacuar aquest centre. I tanquem amb cultura. El Festival Peralada ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermone Lajao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió, el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dissabte, 18 de juliol, a l'Espai Artístic per a Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, impulsada pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb motiu del 40è aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. Es podrà visitar tots els dissabtes de juliol de 10 a 1. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte, 18 de juliol, de 5 a 6, es faran jocs dirigits les estàtues emocionals. Diumenge, 19 de juliol, de 5 a 6, hi haurà els jocs dirigits La missió impossible. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Aquest diumenge 19 de juliol, a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, un any més torna el Mulla't per l'esclerosi múltiple. De 10 a 2 es podran nedar metres solidaris i comprar productes de merchandatge. A un quart de 12 del migdia es farà una open class d'aigua gym de mitja hora a la piscina mitjana oberta a tothom per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les tres piscines. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. També aquest diumenge, de 12 a 2, les Comedudes Rocieres d'Abrera celebren el seu festival de final de curs a la sala municipal, amb actuacions dels diferents grups de l'entitat. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació, podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026, que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació, repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, dissabte 18 de juliol, de 8 a 10 es farà una carrera d'atletisme de minitrell al castell de Voltrera, on durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes, d'11 a 12 campionat de futbol infantil mix, de 2:15 a 5 inflables d'aigua lliscadora, de 4 a 6 una paella popular, a les 5 hi haurà la festa de l'aigua amb Holi Festa i guerra de globus d'aigua, de 6 a 9 campionat de dominó, de 6 a 10 es farà un tardeo, a 8:15 hi haurà pinyata infantil, a les 10 espectacle del grup Som Cabaret, a 12:15 ball amb hit dance i a partir de 2:15 i fins a 4:15 disco mòbil. I finalment, el diumenge 19 de juliol durant tot el dia tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al castell de Voltrera, del matí de 9:00 a 12:00 torneig a petanca i concentració i esmorzar motero, de 11:00 a 12:00 campionat de ping-pong, a 12:15 castell inflable d'aigua, de 1:00 a 2:00 festa de l'escuma de colors, de 4:00 a 6:00 fideuà popular, a les 6:00 hi haurà el campionat de parxís, a les 7:00 ball de tumba, també a les 7:00 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15, a 9:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Pel que fa a la programació de la Festa Major de Can Amat, dissabte 18 de juliol, de 8 del vespre a 10 de la nit hi haurà inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 8, tumba amb vive i baila, a les 9, sopar de germanor, a 11:15 el segon quinto de festa major i a partir de 12:15 de la nit i fins a les 2, sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol, a les 2 es farà el dinar de festa major amb barbacoa i migues, a 3:15 l'actuació de Som Cabaret i a 6:45 animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol al Rabato, 29 i 30 d'agost a la Font, 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samarón 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Bosquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un 1:15 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Dins l'Abrera Samarón 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte, tinc un volcà per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crearà el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
8: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
7: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
9: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
6: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
10: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
4: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
10: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
11: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
13: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Connecta't a Ràdio Obrera. Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris. I posa't al dia amb les notícies que més interessen. RadioBrera.cat. Connecta't a nosaltres. I descarrega't també la nostra app. Ràdio Obrera. Marquem la diferència.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
1: Esta llamada está siendo efecto.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El pla Alfa de risc d'incendi forestal està activat en nivell 4 amb perill extrem a 33 municipis de 7 comarques durant tot el dia d'avui. A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de perill molt alt a 175 municipis de 16 comarques més. Davant d'aquest escenari es mantenen també les restriccions d'accés a 3 espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell, Marmellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana a més extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc en general molt elevat. I en mobilitat, les línies R2 Sud i R2 Nord de Rodalies ja han quedat restablertes després de tallades aquest matí a primera hora entre Barcelona, Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies. Els trens regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'han desviat per Vilafranca del Penedès. Els trens aniran, doncs, recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. I en l'àmbit polític, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament l'amnistia als independentistes que no haurien d'esperar el primer una sentència del mateix Tribunal Constitucional i després de la resolució final del Tribunal Suprem. En dues entrevistes al diari Ara i al Nacional, Boye recorda que el Constitucional podria haver presentat a la justícia europea qüestions prejudicials anteriorment i no ho va fer perquè no tenia dubtes. Per això creu que després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el ple del Constitucional es podria reunir en pocs dies i no a la tardor com està previst, i insta directament a la resta de tribunals a aplicar directament l'amnistia als independentistes. I a Barcelona, l'Ajuntament ha iniciat els tràmits per adjudicar 7 pisos de propietat municipal de la Casa Orsola a l'Eixample. El consistori és propietari d'11 pisos, els 6 que sortejarà, un que s'adjudicarà a una entitat del tercer sector mitjançant el programa d'habitatges d'inclusió i 4 que ja tenen contractes vigents en el moment de la compra de l'edifici i que s'han subrogat. I en cultura, el Festival Peralada ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió, el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dissabte, 18 de juliol, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, impulsada pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb motiu del 40è aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. Es podrà visitar tots els dissabtes de juliol de 10 a 1. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte, 18 de juliol, de 5 a 6 es faran jocs dirigits les estàtues emocionals. Diumenge, 19 de juliol, de 5 a 6 hi haurà els jocs dirigits La missió impossible. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Aquest diumenge 19 de juliol, a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, un any més torna el Mulla't per l'esclerosi múltiple. De 10 a 2 es podran nedar metres solidaris i comprar productes de merchandatge. A un quart de 12 del migdia es farà una open class d'aigua gym de mitja hora a la piscina mitjana oberta a tothom per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les 3 piscines. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. També aquest diumenge, de 12 a 2, les Joventudes Rocieres d'Abrera celebren el seu festival de final de curs a la sala municipal, amb actuacions dels diferents grups de l'entitat. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026 que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores hores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, dissabte 18 de juliol, al Castell de Voltrera, durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes, d'11 a 12, campionat de futbol infantil mix, de 2:15 a 5, inflables d'aigua lliscadora, de 4 a 6, una paella popular, a les 5 hi haurà la Festa de l'Aigua, amb Holi Festa i Guerra de Globus d'Aigua, de 6 a 9, campionat de dominó, de 6 a 10 es farà un tardeo, a 7:45 hi haurà pinyata infantil, a les 10, espectacle del grup Som Cabaret, a 11:15, ball amb hit dance, i a partir de 2:15 i fins a 4:15, disco mòbil. I finalment, el diumenge 19 de juliol, durant tot el dia, tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al Castell de Voltrera. Del matí, de 9 a 12, torneig a petanca i concentració i esmorzar motero. De 11 a 12, campionat de ping-pong. A 12:15, castell inflable d'aigua. De 1 a 2, festa de l'escuma de colors. De 4 a 6, fideuà popular. A les 6, hi haurà el campionat de parxís. A les 7, ball de zumba. També a les 7, hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 7:45. A 9:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Pel que fa a la programació de la Festa Major de Can Amat, dissabte 18 de juliol, de 8 del vespre a 10 de la nit, hi haurà inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 8, zumba amb vive i baila, a les 9, sopar de germanor, a 11:15, el segon quinto de Festa Major, i a partir de 12:15 de la nit i fins a les 2, sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol, a les 2 es farà el dinar de Festa Major amb barbacoa i migues, a 3:15 l'actuació de Som Cabaret i a 7:15 animació infantil i Festa de l'Escuma amb el grup Set de So. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol al Rabato, 29 i 30 d'agost a la Font, 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samarón 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un 1:15 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Dins l'Abrera Samarón 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte, tinc un volcà per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crearà el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
6: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
5: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
7: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
3: Música i informació. Ràdio Abrera.
8: Qué horas son, mi corazón.
9: Hora 23.
10: Permanece a la escucha.
9: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
11: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
12: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
13: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
14: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
15: Ràdio Abrera, la ràdio del cap de setmana.
16: Els èxits i tu en un sol punt. 107.9.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!
2: Tu el veneno en los labios, la rabia y la fe justo al límite. Me hablé del sentido y del año, confirmando así mi vida triste.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: I escoltar-te

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El pla Alfa de risc d'incendi forestal es manté activat en nivell 4 amb perill extrem a 33 municipis de 7 comarques durant el dia d'avui. A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de perill molt alt a 175 municipis més d'un total de 16 comarques. Davant d'aquest escenari es mantenen doncs les restriccions d'accés a tres espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana, doncs, extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació en general de risc molt elevat. I en plana política, en marxa des de les 10 el Consell Nacional de Junts a Barcelona i en format híbrid. Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha destacat que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una victòria tant pel país com pel propi partit i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. També referent a aquest tema, l'advocat precisament de Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament l'amnistia als independentistes, que no haurien d'esperar primer una sentència del mateix Constitucional i després la resolució final del Tribunal Suprem. Boye ho ha dit en dues entrevistes al diari Ara i a El Nacional. I en mobilitat, les línies R2 Sud i R2 Nord de Rodalies han quedat restablertes després d'estar tallades aquest matí a primera hora entre Barcelona Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies. Els trens de regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'han hagut de desviar per Vilafranca del Penedès. I pel que fa a la xarxa viària, a hores d'ara un carril tallat a la P2 a Castelldans en sentit Barcelona i un altre a la P7 a l'Ampolla, també en sentit Barcelona. Les principals afectacions es concentren precisament a la P7, en aquest cas el tram de Castellbisbal en sentit Tarragona, amb uns 9 quilòmetres de retencions. I un apunt de successos, també els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia a Barcelona. El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. I tanquem amb cultura amb el Festival Peralada, que ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dissabte, 18 de juliol, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, impulsada pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb motiu del 40è aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. Es podrà visitar tots els dissabtes de juliol de 10 a 1. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte, 18 de juliol, de 5 a 6, es faran jocs dirigits les estàtues emocionals. Diumenge, 19 de juliol, de 5 a 6, hi haurà els jocs dirigits La missió impossible. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Aquest diumenge 19 de juliol, a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, un any més torna el Mulla't per l'esclerosi múltiple. De 10 a 2 es podran nedar amb metres solidaris i comprar productes de merchandatge. A un quart de 12 del migdia es farà una open class d'aigua gym de mitja hora a la piscina mitjana oberta a tothom per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les tres piscines. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. També aquest diumenge, de 12 a 2, les Comedudes Rotieres d'Abrera celebren el seu festival de final de curs a la sala municipal, amb actuacions dels diferents grups de l'entitat. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026 que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, dissabte 18 de juliol, al Castell de Voltrera, durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes, d'11 a 12, campionat de futbol infantil mix, de 2:15 a 5, inflables d'aigua lliscadora, de 4 a 6, una paella popular, a les 5 hi haurà la festa de l'aigua amb Holi Festa i Guerra de Globus d'Aigua, de 6 a 9, campionat de dominó, de 6 a 10 es farà un tardeo, a 7:45 hi haurà pinyata infantil, a les 10 espectacle del grup Som Cabaret, a 11:15 ball amb hit dance i a partir de 2:15 i fins a 4:15 disco mòbil. I finalment, el diumenge 19 de juliol, durant tot el dia, tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al Castell de Voltrera. Del matí, de 9 a 12, torneig a petanca i concentració i esmorzar motero. De 11 a 12, campionat de ping-pong. A 11:15, castell inflable d'aigua. De 1 a 2, festa de l'escuma de colors. De 4 a 6, fideuà popular. A les 6, hi haurà el campionat de parxís. A les 7, ball de zumba. També a les 7, hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 7:45. A 9:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Pel que fa a la programació de la Festa Major de Can Amat, dissabte 18 de juliol, de 8 del vespre a 10 de la nit hi haurà inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 8, zumba amb vive i baila. A les 9, sopar de germanor. A 11:15, el segon quinto de festa major. I a partir de 12:15 de la nit i fins a les 2, sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol, a les 2 es farà el dinar de festa major amb barbacoa i migues. A 3:15, l'actuació de Som Cabaret. I a 7:15, animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So. I representem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol, al Rabató. 29 i 30 d'agost, a la Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre, a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samaron 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Bosquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un quart de 7 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Dins l'Abrera Samaron 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al casal de joves. Podeu consultar tota la programació del Trencaestiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte Tinc un volcà per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crear el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
6: El 22 de juliol, vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
5: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
7: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
3: Música i informació. Ràdio Abrera.
8: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
9: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
10: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
11: Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato. Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna be. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Siguis on siguis, Ràdio Abrera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioabrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El pla Alfa de risc d'incendi forestal es manté activat amb nivell 4 de perill extrem a 33 municipis de 7 comarques durant tot el dia d'avui. A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de perill molt alt a 175 municipis més repartits entre 16 comarques. Davant d'aquest escenari es mantenen també les restriccions d'accés a 3 espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà, i s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana, doncs, extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació general de risc molt elevat. I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat aquest matí durant la seva intervenció al Consell Nacional del partit, en aquest cas de Junts, com diem, celebrat a Barcelona, que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una victòria tant pel país com pel propi partit, i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya peti qui peti. També referent a aquest tema, l'advocat precisament de Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament l'amnistia als independentistes i que no haurien d'esperar primer una sentència del mateix Constitucional i després la resolució final del Tribunal Suprem. Ho ha afirmat en dues entrevistes al diari Ara i a El Nacional. Obrim ara plana de successos. Una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha afectat almenys 3 persones. Aquest matí l'explosió s'ha produït al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador, tot i que encara es desconeix si el que ha explotat és el cotxe o algun producte de l'interior. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat els bombers, el cos d'emergències mèdiques i la Guàrdia Urbana, a més de diversos vianants que s'han apropat a veure què és el que havia passat. El servei d'emergències mèdiques s'ha endut en ambulància almenys 2 persones, segons ha pogut saber l'ACN. I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir aquest passat dimarts un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia a Barcelona. El robatori els objectes robats tenien un valor total que ascendia a uns 8.500 euros. I tanquem amb cultura amb el Festival Peralada, que ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Barheim. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dissabte, 18 de juliol, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, impulsada pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb motiu del 40è aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. Es podrà visitar tots els dissabtes de juliol de 10 a 1. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte, 18 de juliol, de 5 a 6, es faran jocs dirigits les estàtues emocionals. Diumenge, 19 de juliol, de 5 a 6, hi haurà els jocs dirigits La missió impossible. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Aquest diumenge 19 de juliol, a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, un any més torna el Mulla't per l'esclerosi múltiple. De 10 a 2 es podran nedar amb metres solidaris i comprar productes de merchandatge. A un quart de 12 del migdia es farà una open class d'aigua gym de mitja hora a la piscina mitjana, oberta a tothom per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les 3 piscines. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. També aquest diumenge, de 12 a 2, les Comedudes Rocieres d'Abrera celebren el seu festival de final de curs a la sala municipal, amb actuacions dels diferents grups de l'entitat. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026, que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
3: Abrera Informació. L'agenda.
4: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació, repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, dissabte 18 de juliol, al Castell de Voltrera, durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes. A les 5 hi haurà la Festa de l'Aigua, amb Holi Festa i Guerra de Globus d'Aigua. De 6 a 9, Campionat de Dominó. De 6 a 10 es farà un tardeo. A 8:15 hi haurà pinyata infantil. A les 10, espectacle del grup Som Cabaret. A 12:15, ball amb hit dance. I a partir de 2:15 i fins a 4:15, disco mòbil. I finalment, el diumenge 19 de juliol, durant tot el dia, tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al Castell de Voltrera. Del matí, de 9:00 a 12:00, torneig a petanca i concentració i esmorzar motero. De 11:00 a 12:00, campionat de ping-pong. A 12:15, castell inflable d'aigua. De 1:00 a 2:00, festa de l'escuma de colors. De 4:00 a 6:00, fideuà popular. A les 6:00 hi haurà campionat de parxís. A les 7:00, ball de zumba. També a les 7:00 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15. A 9:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
3: Abrera Informació. L'agenda.
4: Pel que fa a la programació de la Festa Major de Can Amat, dissabte 18 de juliol, de 8 del vespre a 10 de la nit, hi haurà inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 8, zumba amb vive i baila. A les 9, sopar de germanor. A 11:15, el segon quinto de Festa Major. I a partir de 12:15 de la nit i fins a les 2, sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol, a les 2 es farà el dinar de Festa Major amb barbacoa i migues. A 3:15, l'actuació de Som Cabaret. I a 6:45, animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol, al Rabato. 29 i 30 d'agost, a la Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre, a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
3: Abrera Informació. L'agenda.
4: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samarón 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Bosquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un 1:15 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
3: Abrera Informació. L'agenda.
4: Dins l'Abrera Samarón 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte, tinc un volcà per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crear el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
7: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Juventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
6: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
8: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
3: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
9: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
10: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM.
3: Setmana a Ràdio Abrera, Ràdio Abrera, marquem la diferència.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: auricular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
1: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
0: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
1: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. El pla Alfa de risc d'incendi forestal està activat avui en nivell 4 amb risc extrem a 21 municipis de 7 comarques. A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més. Davant d'aquest escenari es mantenen també les restriccions d'accés a tres espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellai. S'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana, doncs, extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat a nivell general. I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit celebrat aquest matí a Barcelona que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una victòria tant pel país com pel propi partit, i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya peti qui peti. També referent a aquest tema, l'advocat precisament de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament l'amnistia als independentistes, que no haurien d'esperar, doncs, primer a una sentència del mateix Constitucional i després a la resolució final del Tribunal Suprem. Boye ho ha afirmat en dues entrevistes concedides als diaris Ara i El Nacional. Parlem ara de successos. Una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí cap a les 11. S'ha produït aquesta deflagració en un cotxe aparcat al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador. Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió. Hi ha un ferit greu i 4 lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova. Els Mossos d'Esquadra investiguen la causa de l'explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol. Un altre punt de successos: els Mossos d'Esquadra van detenir aquest passat dimarts un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia, a Barcelona. El valor dels objectes sostrets ascendeix a uns 8.500 euros. I tanquem amb cultura, amb el Festival Perelada, que ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte, 18 de juliol, de 5 a 6, es faran jocs dirigits les estàtues emocionals. Diumenge, 19 de juliol, de 5 a 6, hi haurà els jocs dirigits La missió impossible. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Aquest diumenge 19 de juliol, a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, un any més torna el Mulla't per l'esclerosi múltiple. De 10 a 2 es podran nedar metres solidaris i comprar productes de merchandatge. A un quart de 12 del migdia es farà un open class d'aigua gym de mitja hora a la piscina mitjana, oberta a tothom, per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les tres piscines. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. També aquest diumenge, de 12 a 2, les Comedudes Rocieres d'Abrera celebren el seu festival de final de curs a la sala municipal, amb actuacions dels diferents grups de l'entitat. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació, podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026, que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables, d'11 del matí a 8 del vespre, i dissabtes, diumenges i festius, de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació. L'agenda.
3: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, dissabte 18 de juliol, al Castell de Voltrera, durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes. A les 5 hi haurà la Festa de l'Aigua amb Holi Festa i Guerra de Globus d'Aigua. De 6 a 9, Campionat de Dominó. De 6 a 10 es farà un tardeo. A 8:15 hi haurà Pinyata Infantil. A les 10, espectacle del grup Som Cabaret. A 12:15, ball amb Hit Dance. I a partir de 2:15 i fins a 4:15, Disco Mòbil. I finalment, el diumenge 19 de juliol, durant tot el dia, tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al Castell de Voltrera. Del matí, de 9 a 12, torneig a petanca i concentració i esmorzar motero. De 11 a 12, campionat de ping-pong. A 12:15, castell inflable d'aigua. De 1 a 2, festa de l'escuma de colors. De 4 a 6, fideuà popular. A les 6 hi haurà el campionat de parxís. A les 7, ball de zumba. També a les 7 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15. A 8:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Pel que fa a la programació de la Festa Major de Can Amat, dissabte 18 de juliol, de 8 del vespre a 10 de la nit, hi haurà inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 8, zumba amb vive i baila. A les 9, sopa de germanor. A 11:15, el segon quinto de festa major. I a partir de 12:15 de la nit i fins a les 2, sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol, a les 2 es farà el dinar de festa major amb barbacoa i migues. A 4:15, l'actuació de Som Cabaret. I a 7:15, animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So. I representa també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol al Rabató. 29 i 30 d'agost a la Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samaron 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Bosquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un 1:15 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Dins l'Abrera Samaron 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte Tinc un volcà per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crear el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera, a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
4: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
6: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
5: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
7: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
8: I me pregunto si pudiera ser.
0: Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El pla alfa de risc d'incendi forestal està activat avui amb el nivell 4 de risc extrem en un total de 21 municipis de 7 comarques catalanes. A més, els agents rurals activen també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més.
3: Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell-Mormellà.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: Anem, això sí, primer, precisament, al fil de tot això, a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes elevades temperatures. Tenien valors ja per sobre dels 24-25 graus a bona part de la costa catalana, que a més, combinat amb aquestes elevades humitats, ha fet que la sensació de xafogor ja fos molt elevada a primeres hores del matí. I, de fet, en aquest moment també teníem una nuvolositat molt més compacta a bona part del territori català, que a mesura que ha anat avançant el matí hem tingut ja obertura de clarianes. De fet, ha quedat un matí molt assolellat, encara amb aquesta pols en suspensió que fa dies que ens està acompanyant. De cara a aquesta tarda, continuarem amb aquest ambient de tranquil·litat. Alguna nuvolada apareixerà al Pirineu, també a la zona dels ports, a la resta tarda molt assolellada, amb unes temperatures que ja a aquestes hores s'estan enfilant i esperem que arribin una altra vegada als 38-40 graus a punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. També a la Catalunya central les temperatures tiraran cap amunt amb una xafogor molt marcada a la costa i al prelitoral. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observen els tribunals espanyols.
3: En termes molt semblants, s'ha expressat també el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant precisament el compliment d'aquesta llei d'amnistia.
1: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí al carrer Lluís Companys, molt a prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
3: Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova.
1: I marxem als esports, perquè la selecció espanyola prepara a Nova Jersey la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a l'Argentina.
3: El seleccionador Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda, amb Benabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte, 18 de juliol, de 5 a 6, es faran jocs dirigits les estàtues emocionals. Diumenge, 19 de juliol, de 5 a 6, hi haurà els jocs dirigits La missió impossible. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Aquest diumenge, 19 de juliol, a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, un any més, torna el Mulla't per l'esclerosi múltiple. De 10 a 2 es podran nedar amb metres solidaris i comprar productes de merchandatge. A un quart de 12 del migdia es farà una open class d'aigua gym de mitja hora a la piscina mitjana, oberta a tothom per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les tres piscines. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. També aquest diumenge, de 12 a 2, les Joventudes Rocieres d'Abrera celebren el seu festival de final de curs a la sala municipal, amb actuacions dels diferents grups de l'entitat. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació, podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026, que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables, d'11 del matí a 8 del vespre, i dissabtes, diumenges i festius, de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació. L'agenda.
5: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació, repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, dissabte 18 de juliol, al Castell de Voltrera, durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes. A les 5 hi haurà la Festa de l'Aigua, amb Holi Festa i Guerra de Globus d'Aigua. De 6 a 9, Campionat de Dominó. De 6 a 10 es farà un tardeo. A 8:15 hi haurà pinyata infantil. A les 10, espectacle del grup Som Cabaret. A 12:15, ball amb hit dance. I a partir de 2:15 i fins a 4:15, disco mòbil. I finalment, el diumenge 19 de juliol, durant tot el dia, tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al Castell de Voltrera. Del matí, de 9:00 a 12:00, torneig a petanca i concentració i esmorzar motero. De 11:00 a 12:00, campionat de ping-pong. A 12:15, castell inflable d'aigua. De 1:00 a 2:00, festa de l'escuma de colors. De 4:00 a 6:00, fideuà popular. A les 6:00 hi haurà el campionat de parxís. A les 7:00, ball de zumba. També a les 7:00 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15. A 9:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Pel que fa a la programació de la Festa Major de Can Amat, dissabte 18 de juliol, de 8 del vespre a 10 de la nit hi haurà inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 8, zumba amb vive i baila. A les 9, sopa de germanor. A 11:15, el segon quinto de festa major. I a partir de 12:15 de la nit i fins a les 2, sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol, a les 2 es farà el dinar de festa major amb barbacoa i migues. A 3:15, l'actuació de Som Cabaret. I a 6:45, animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol, el Rabato. 29 i 30 d'agost, a la Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre, a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipalabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samarón 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Bosquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un 1:15 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol l'Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Dins l'Abrera Samarón 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte, tinc un volcà per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crear el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
6: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
8: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
9: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
10: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
9: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
11: Refresca't amb nosaltres i esperem!
12: Música i informació. Ràdio Abrera.
13: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
14: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
15: Cocodril Club.
16: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
15: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cap de setmana. Cap de setmana. Amb Ràdio Abrera.
1: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
2: El 22 de juliol, vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
1: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
3: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Aquesta combinació no falla, per cert.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
1: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
2: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
1: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Perquè no pots viure sense música.
4: Ràdio Abrera.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
3: Mireu, amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. Això és el que significa l'amnistia. És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur. Una obertura al futur. Un futur que ja és aquí. I un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi. Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible per la convivència i pel futur, en el marc d'una Espanya plural.
2: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit celebrat aquest matí a Barcelona que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una victòria tant pel país com per al propi partit i ha assegurat, evidentment, que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. D'altra banda, el Pla Alfa de risc d'incendi forestal està activat avui en nivell 4 de risc extrem en 21 municipis de 7 comarques catalanes. A més, els agents rurals han activat el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis de 17 comarques. Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, per Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Vermellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respecte les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat. D'altra banda, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí. Cap a les 11 s'ha produït una explosió en un cotxe aparcat al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador. Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran d'aquesta explosió. Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de la ciutat de Lleida. Els Mossos investiguen les causes de l'explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol. D'altra banda, en clau cultural, el Festival Perlada va obrir el passat vespre la 40a edició. En el 40è aniversari ha germanat la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Ermenoele Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència per l'ocasió, el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros, de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte, 18 de juliol, de 5 a 6, es faran jocs dirigits les estàtues emocionals. Diumenge, 19 de juliol, de 5 a 6, hi haurà els jocs dirigits La missió impossible. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros.
4: Abrera Informació. L'agenda.
5: Aquest diumenge 19 de juliol a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, un any més, torna el Mulla't per l'esclerosi múltiple. De 10 a 2 es podran nedar amb metres solidaris i comprar productes de merchandatge. A un quart de 12 del migdia es farà una open class d'aigua gym de mitja hora a la piscina mitjana oberta a tothom per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les 3 piscines. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. També aquest diumenge, de 12 a 2, les Comitudes Rocieres d'Abrera celebren el seu festival de final de curs a la sala municipal, amb actuacions dels diferents grups de l'entitat. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026 que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, dissabte 18 de juliol, al Castell de Voltrera, durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes. A les 5 hi haurà la Festa de l'Aigua amb Holi Festa i Guerra de Globus d'Aigua. De 6 a 9, Campionat de Dominó. De 6 a 10 es farà un tardeo. A 8:15 hi haurà Pinyeta Infantil. A les 10, espectacle del grup Som Cabaret. A 12:15, Ball amb Hit Dance. I a partir de 2:15 i fins a 4:15, Disco Mòbil. I finalment, el diumenge 19 de juliol, durant tot el dia, tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al Castell de Voltrera. Del matí, de 9:00 a 12:00, torneig a petanca i concentració i esmorzar motero. De 11:00 a 12:00, campionat de ping-pong. A 12:15, castell inflable d'aigua. De 1:00 a 2:00, festa de l'escuma de colors. De 4:00 a 6:00, fideuà popular. A les 6:00 hi haurà el campionat de parxís. A les 7:00, ball de zumba. També a les 7:00 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15. A 8:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Pel que fa a la programació de la Festa Major de Can Amat, dissabte 18 de juliol, de 8 del vespre a 10 de la nit, hi haurà inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 8, zumba amb vive i baila. A les 9, sopar de germanor. A 11:15, el segon quinto de festa major. I a partir de 11:15 de la nit i fins a les 2, sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol, a les 2 es farà el dinar de festa major amb barbacoa i migues. A 3:15, l'actuació de Som Cabaret. I a 6:45, animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol, el Rabató. 29 i 30 d'agost, a la Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre, a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol inclòs, els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samarón 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un 1:15 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventud de Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Dins l'Abrera Samarón 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte, tinc un volcà. lúdica per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crear el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
7: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
6: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
8: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
4: Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: Ràdio Abrera, no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

0: ilusión.
1: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
2: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
1: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Aquest estiu, ràdio obrirà on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi ràdio obrirà. Que et posi ràdio obrirà. Que et posi ràdio obrirà.

hispano y latino. ¿Qué pasa? Mami guerrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
3: Millor amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur, una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi.
2: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit, celebrat aquest matí a Barcelona, que la sentència del tribunal és una victòria tant pel país com pel propi partit, i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. D'altra banda, el govern ha començat a desplegar el conveni Maresme, el full de ruta que ha de transformar la mobilitat a la comarca amb una inversió total de 384 milions d'euros. Una de les primeres accions serà intervenir en la trama urbana de Mataró per pacificar la Nacional 2. La carretera s'ha dividit en diferents trams amb projectes en marxa, però el primer a aprovar-se ha estat el de Mataró, cosa que farà que les obres puguin començar a principis del 2027. El conveni també contempla millores en els accessos de la C32 i ja s'estan redactant els projectes executius de 5 enllaços entre Alella i Sant Pol. D'altra banda, l'estació d'esquí de Boitaull ha inaugurat la tirolina doble més llarga de Catalunya, de més d'un quilòmetre de llargada. La nova proposta s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana al catàleg d'activitats turístiques per desestacionalitzar l'activitat de l'estació d'esquí més enllà de l'hivern i suposa una de les principals atraccions d'aventura del Pirineu català. I Falset celebra avui la quarta edició de la Nit d'Ancestrals i Vins d'Estiu, una mostra organitzada per l'Ajuntament de la capital del Priorat que reunirà una quinzena de productors d'aquests vins escumosos, la majoria del mateix territori. Des de Ràdio Falset, Manel Sales.
4: Els ancestrals, vins elaborats amb una única fermentació que finalitza a l'ampolla, seran els grans protagonistes d'una vetllada que vol donar a conèixer un producte que guanya cada vegada més adeptes. El regidor de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Falset, Magí Batllevell, explica com va sorgir aquesta iniciativa.
5: Una idea que vam treure fa 4 anys per donar una mica de visibilitat amb aquest estil de vins, perquè era un estil de vins que estaven començant a agafar una mica d'embranzida, i així de quasi d'accident ens vam donar compte que hi havia molta gent aquí al Priorat que n'estava fent.
4: La mostra començarà a les 8 del vespre i s'allargarà fins a 11:45 de la nit. A més dels tastos, també hi haurà diverses propostes gastronòmiques per maridar amb els vins, mentre que la música en directe anirà a càrrec del grup Marina Babyface and the Beetroots.
2: Gràcies, Manel. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
6: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros, de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte, 18 de juliol, de 5 a 6, es faran jocs dirigits les estàtues emocionals. Diumenge, 19 de juliol, de 5 a 6, hi haurà els jocs dirigits La missió impossible. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros.
0: Abrera Informació. L'agenda.
6: Aquest diumenge 19 de juliol a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, un any més, torna el Mulla't per l'esclerosi múltiple. De 10 a 2 es podran nedar metres solidaris i comprar productes de merchandatge. A un quart de 12 del migdia es farà una open class d'aigua gym de mitja hora a la piscina mitjana oberta a tothom per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les 3 piscines. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. També aquest diumenge, de 12 a 2, les Comentudes Rocieres d'Abrera celebren el seu festival de final de curs a la sala municipal, amb actuacions dels diferents grups de l'entitat. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació, podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026, que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació. L'agenda.
6: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, dissabte 18 de juliol, al Castell de Voltrera, durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes. A les 5 hi haurà la Festa de l'Aigua amb Holi Festa i Guerra de Globus d'Aigua. De 6 a 9, Campionat de Dominó. De 6 a 10 es farà un tardeo. A 8:15 hi haurà pinyata infantil. A les 10, espectacle del grup Som Cabaret. A 12:15, ball amb hit dance. I a partir de 2:15 i fins a 4:15, disco mòbil. I finalment, el diumenge 19 de juliol, durant tot el dia, tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al Castell de Voltrera. Del matí, de 9:00 a 12:00, torneig a petanca i concentració i esmorzar motero. De 11:00 a 12:00, campionat de ping-pong. A 12:15, castell inflable d'aigua. De 1:00 a 2:00, festa de l'escuma de colors. De 4:00 a 6:00, fideuà popular. A les 6:00 hi haurà el campionat de parxís. A les 7:00, ball de zumba. També a les 7:00 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15. A 9:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Pel que fa a la programació de la Festa Major de Can Amat, dissabte 18 de juliol, de 8 del vespre a 10 de la nit, hi haurà inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 8, zumba amb vive i baila. A les 9, sopar de germanor. A 11:15, el segon quinto de festa major. I a partir de 12:15 de la nit i fins a les 2, sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol, a les 2 es farà el dinar de festa major amb barbacoa i migues. A 3:15, l'actuació de Som Cabaret. I a 7:15, animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol, el Rabato. 29 i 30 d'agost, a la Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre, a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samaron 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Bosquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un 1:15 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Dins l'Abrera Samaron 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte Tinc un volcà per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crear el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. podeu consultar totes les activitats programades a Abrera, a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
7: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
8: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
9: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
10: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
11: El 22 de juliol, vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
10: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
12: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
9: Música i informació. Ràdio Abrera.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
13: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
7: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
13: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
14: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
15: Soy J.C. Randoña.

0: El cap de setmana passa'l amb nosaltres. El cap de setmana passa'l amb Ràdio Abrera.
1: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
2: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos, no utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins, allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Thank you.

Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pauses.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Els bombers treballen des de poc abans de les 3 de la tarda en un incendi a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat algun focus secundari. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les tasques d'extinció perquè el foc no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen amb 23 dotacions, 5 d'elles aèries. Tot això, el Pla Alfa d'Incendi Forestal està activat avui en nivell 4, extrem, en 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 en 235 municipis més. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia, pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
3: La millor amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur, una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi.
2: D'altra banda, d'aquí una hora a les 6 està previst que arrenqui la desfilada de l'orgull de l'LGTBIQ+, pels carrers de Barcelona amb la celebració del Pride a la capital catalana. Un any més, la manifestació unitària veu com les carrosses surten des de la plaça Universitat i arribaran fins a l'Arc de Triomf, on es farà la festa fins la matinada. D'altra banda, Caldes de Montbui recupera avui la festa de la defensa 150 anys després, una festa que commemora la defensa de la vila del Vallès Oriental durant l'atac carlí de finals del segle XIX. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
4: Caldes de Montbui torna a celebrar avui la Festa de la Defensa, una commemoració de la protecció que es va fer de la vila el 1873 durant un atac carlí. La festa es va deixar de celebrar per la Guerra Civil fins avui. Entre d'altres activitats, el programa preveu una recreació històrica pels espais emblemàtics de la batalla i tancarà amb un concert de rigodons de Climent Cuspinera i contradances locals a l'Espai El Carme, una música que s'ha recuperat gràcies a la troballa d'una partitura inèdita. Ho explica Francesc Camps, organitzador de la festa, en declaració a Ràdio Caldes.
5: Va fer dues troballes increïbles. La primera és que la peça dels rigodons, el Joaquim ha trobat la part d'orquestra. I la segona és que vam trobar un dossier de cançons i danses tradicionals de Caldes de Montbui. I tenim les partitures íntegres.
4: També es descobrirà una placa amb el nou nom de la plaça que a partir d'avui es bateja com la plaça del 30 de juliol de 1873 per commemorar els fets.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Benabel Gómez.
6: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros, de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte, 18 de juliol, de 5 a 6, es faran jocs dirigits les estàtues emocionals. Diumenge, 19 de juliol, de 5 a 6, hi haurà els jocs dirigits La missió impossible. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Aquest diumenge 19 de juliol a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, un any més torna el Mulla't per l'esclerosi múltiple. De 10 a 2 es podran nedar metres solidaris i comprar productes de merchandatge. A un quart de 12 del migdia es farà una open class d'aigua gym de mitja hora a la piscina mitjana oberta a tothom per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les tres piscines. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. També aquest diumenge, de 12 a 2, les Joventudes Rocieres d'Abrera celebren el seu festival de final de curs a la sala municipal, amb actuacions dels diferents grups de l'entitat. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació, podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026, que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, dissabte 18 de juliol, al Castell de Voltrera, durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes. A les 5 hi haurà la Festa de l'Aigua amb Holi Festa i Guerra de Globus d'Aigua. De 6 a 9, Campionat de Dominó. De 6 a 10 es farà un tardeo. A 8:15 hi haurà Pinyata Infantil. A les 10, espectacle del grup Som Cabaret. A 12:15, Ball amb Hit Dance. I a partir de 2:15 i fins a 4:15, Disco Mòbil. I finalment, el diumenge 19 de juliol, durant tot el dia, tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al Castell de Voltrera. Del matí, de 9:00 a 12:00, torneig a petanca i concentració i esmorzar motero. De 11:00 a 12:00, campionat de ping-pong. A 12:15, castell inflable d'aigua. De 1:00 a 2:00, festa de l'escuma de colors. De 4:00 a 6:00, fideuà popular. A les 6:00 hi haurà el campionat de parxís. A les 7:00, ball de zumba. També a les 7:00 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15. A 8:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Pel que fa a la programació de la Festa Major de Can Amat, dissabte 18 de juliol, de 8 del vespre a 10 de la nit, hi haurà inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 8, zumba amb vive i baila. A les 9, sopar de germanor. A 11:15, el segon quinto de festa major. I a partir de 11:15 de la nit i fins a les 2, sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol, a les 2 es farà el dinar de festa major amb barbacoa i migues. A 3:15, l'actuació de Som Cabaret. I a 6:45, animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol, al Rabato. 29 i 30 d'agost, a la Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre, a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samarón 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Bosquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un 1:15 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Dins l'Abrera Samarón 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte Tinc un volcà per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crear el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. podeu consultar totes les activitats programades a Abrera, a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
7: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
8: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
9: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
10: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
11: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
10: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
12: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
9: Música i informació. Ràdio Abrera.
13: ¿Qué horas son, mi corazón?
14: Hora 23.
15: Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha.
16: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
14: Hora 23.
16: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
14: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
16: A Ràdio Abrera, Hora 23.
17: Ràdio Reloj.
18: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
17: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
18: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
19: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
20: No te quedes atrás
19: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
20: En Top Música Nueva.
19: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, aquí, en Ràdio Abrera. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova.
20: Top Música Nova.
19: Tots els dijous de 9 a 10 de la nit, aquí, a Ràdio Abrera.
21: T'agrada la bona música?
22: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Brera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Els bombers treballen des d'aquest migdia en diversos incendis arreu de Catalunya. Treballen des de poc abans de les 3 en un incendi a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat alguns focus secundaris. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les tasques d'extinció perquè no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen amb 23 dotacions, 5 aèries, afecta unes 4 hectàrees i s'investiguen les causes de l'incendi, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Els bombers també treballen en un incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, de fa menys d'una hora, a la zona del bosc d'Enquelet. Ho fan amb 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. I a quarts de 4 ha començat un incendi a la Baronia de Rialp, a la Noguera, en una zona de cultius. Els bombers han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris i han pogut estabilitzar-lo. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. En tot això, el Pla Alfa de Risc d'Incendi Forestal està activat avui en nivell 4, l'extrem, en 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis i el nivell 3 en 235. A tot això parlem de temperatures i del clima que tindrem a casa nostra les properes hores, perquè s'espera una nit on serà complicat dormir en diverses zones. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat molt assolellat al conjunt del país amb un migdia on les temperatures s'han enfilat molt ràpidament. Avui, sobretot, a punts de la Catalunya central amb valors superiors als 36-37 graus, com ha estat el cas, per exemple, de Sant Salvador de Guardiola o també de la població de Tàrrega. Amb una tarda que hem tingut el creixement d'alguna nuvolada esporàdica aïllada a punts del Pirineu i la sensació de xafogor ha continuat sent molt marcada i aquestes hores ho continua sent a bona part de la costa i prelitoral català. Demà diumenge mantindrem la mateixa situació amb el pas de molts núvols alts i prims, aquesta pols en suspensió i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al Pirineu a la tarda, i amb unes temperatures que seran més elevades.
2: D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia, pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit, celebrat aquest matí a Barcelona, que la sentència del Tribunal és una victòria tant pel país com pel propi partit i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. Tot això ara mateix està previst que arrenqui la desfilada de l'orgull LGTBIQ+, a pels carrers de Barcelona. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros, de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Diumenge, 19 de juliol, de 5 a 6, hi haurà els jocs dirigits La missió impossible. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. Aquest diumenge 19 de juliol, a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, un any més torna el Mulla't per l'esclerosi múltiple. De 10 a 2 es podran nedar amb metres solidaris i comprar productes de merchandatge. A un quart de 12 del migdia es farà una open class d'aigua gym de mitja hora a la piscina mitjana oberta a tothom per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les 3 piscines. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. També aquest diumenge, de 12 a 2, les Comedutes Rocieres d'Abrera celebren el seu festival de final de curs a la sala municipal, amb actuacions dels diferents grups de l'entitat. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026 que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
4: Abrera Informació. L'agenda.
5: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, dissabte 18 de juliol, al Castell de Voltrera, durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes, de 6 a 9 campionat de dominó, de 6 a 10 es farà un tardeo, a 8:15 hi haurà pinyata infantil, a les 10 espectacle del grup Som Cabaret, a 12:15 ball amb hit dance i a partir de 2:15 i fins a 4:15 disco mòbil. I finalment, el diumenge 19 de juliol, durant tot el dia tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al Castell de Voltrera, del matí de 9:00 a 12:00 torneig a petanca i concentració i esmorzar motero, de 11:00 a 12:00 campionat de ping-pong, a 12:15 castell inflable d'aigua, de 1:00 a 2:00 a festa de l'escuma de colors, de 4:00 a 6:00 fideuà popular, a les 6:00 hi haurà campionat de parxís, a les 7:00 ball de zumba, també a les 7:00 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15, a 8:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Pel que fa a la programació de la Festa Major de Can Amat, dissabte 18 de juliol, de 8 del vespre a 10 de la nit hi haurà inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 8, zumba amb vive i baila. A les 9, sopa de germanor. A 11:15, el segon quinto de festa major. I a partir de 12:15 de la nit i fins a les 2, sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol, a les 2 es farà el dinar de festa major amb barbacoa i migues. A 3:15, l'actuació de Som Cabaret. I a 7:15, animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol, el Rabato. 29 i 30 d'agost, a la Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre, a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samarón 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Bosquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un 1:15 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Dins l'Abrera Samarón 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte Tinc un volcà per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crear el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
9: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
8: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
10: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
7: Música i informació. Ràdio Abrera.
11: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.

0: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más a reclato. Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Radio Abrera. A Radio Abrera. A Radio Abrera. A Radio... Cap de setmana. Cap de setmana. Amb Radio Abrera.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Radio Abrera.
2: Radio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. Els bombers treballen aquesta tarda en diversos incendis arreu de Catalunya. Han pogut estabilitzar fa poca estona un incendi que crema des de poc abans de les 3 a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat algun focus secundari. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les tasques d'extinció perquè no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen encara, tot i estar estabilitzat amb 15 dotacions. Ha afectat unes 4-5 hectàrees i s'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. També han estabilitzat aquesta tarda un incendi que s'ha produït a quarts de 4 a la Baronia de Rialp, a la Noguera, en una zona de cultius. Han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aèris. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hagi estat els treballs amb una màquina agrícola. I els bombers també treballen en un incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, des d'una estona abans de les 6, a la zona del bosc d'en Quelet. Ho fan amb 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. A tot això, el Pla Alfa de Risc d'Incendi Forestal està activat avui en nivell 4, l'extrem, en 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis i el nivell 3 en 235. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia pesi qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
3: Millor amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur, una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi.
2: D'altra banda, des de fa una hora està en marxa amb milers de persones la desfilada de l'orgull LGTBIQ+, pels carrers de Barcelona amb la celebració del Pride a la capital catalana. Un any més, la manifestació unitària veu com les carrosses passegen per la ciutat, han sortit des de Plaça Universitat i han avançat per la Gran Via fins a Tetuán i baixant pel passeig de Lluís Companys fins a arribar a l'Arc de Triomf. Allà es llegirà el manifest i hi haurà concerts fins a la matinada. Entre els assistents hi havia el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, els consellers de Presidència i Igualtat, Albert Dalmau i Eva Menor, o l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. La desfilada es fa més en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluen la candidatura. A tot això, el govern ha començat a desplegar el conveni Maresme, el full de ruta que ha de transformar la mobilitat a la comarca del Maresme amb una inversió total de 384 milions d'euros. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros, de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Diumenge 19 de juliol, de 5 a 6, hi haurà els jocs dirigits La Missió Impossible. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. Aquest diumenge 19 de juliol, a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, un any més torna el Mulla't per l'esclerosi múltiple. De 10 a 2 es podran nedar amb metres solidaris i comprar productes de merchandatge. A un quart de 12 del migdia es farà una open class d'aigua gym de mitja hora a la piscina mitjana oberta a tothom per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les 3 piscines. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. També aquest diumenge, de 12 a 2, les Comedudes Rocieres d'Abrera celebren el seu festival de final de curs a la sala municipal, amb actuacions dels diferents grups de l'entitat. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació, podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026, que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, dissabte 18 de juliol, al Castell de Voltrera, durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes. De 6 a 10 es farà un tardeo, a 8:15 hi haurà pinyata infantil, a les 10 espectacle del grup Som Cabaret, a 12:15 ball amb hit dance i a partir de 2:15 i fins a 4:15 disco mòbil. I finalment, el diumenge 19 de juliol, durant tot el dia tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al Castell de Voltrera. Del matí, de 9:00 a 12:00, torneig a petanca i concentració i esmorzar motero. De 11:00 a 12:00, campionat de ping-pong. A 12:15, castell inflable d'aigua. De 1:00 a 2:00, festa de l'escuma de colors. De 4:00 a 6:00, fideuà popular. A les 6:00 hi haurà campionat de parxís. A les 7:00, ball de zumba. També a les 7:00 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15. A 8:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Pel que fa a la programació de la Festa Major de Can Amat, dissabte 18 de juliol, de 8 del vespre a 10 de la nit hi haurà inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 8, zumba amb vive i baila. A les 9, sopa de germanor. A 11:15, el segon quinto de festa major. I a partir de 12:15 de la nit i fins a les 2, sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol, a les 2 es farà el dinar de festa major amb barbacoa i migues. A 3:15, l'actuació de Som Cabaret. I a 7:15, animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol, al Rabató. 29 i 30 d'agost, a la Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre, a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipalabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samarón 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un 1:15 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Dins l'Abrera Samarón 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte Tinc un volcà per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crear el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
7: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
6: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
8: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
4: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
1: El cap de setmana passa-la amb Radio Abrera.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.
1: Cuando bailo suena ta ta ta.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!
2: ¡Qué rico, mi amor!

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: 107.9.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Els bombers han treballat aquesta tarda en diversos incendis arreu de Catalunya. Han pogut estabilitzar a 6:45 un incendi que crema des de poc abans de les 3 de la tarda a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat alguns focus secundaris. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les tasques d'extinció perquè no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen encara, tot i estar estabilitzat amb 15 de dotacions. Afecta d'unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. També han estabilitzat aquesta tarda un incendi que s'ha produït a 4:45 a la Baronia de Rialb, a la Noguera, en una zona de cultius. Han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hagi estat els treballs amb una màquina agrícola. I també han treballat els bombers en un incendi a Vilademuls. De fet, encara hi treballen al Pla de l'Estany des d'una estona abans de les 6, a la zona del bosc d'en Quelet. Els efectius ja l'han perimetrat. Un cop s'han trobat les línies d'aigua i ha començat a reduir les dotacions que hi treballaven. Aquest incendi ha afectat unes 2 hectàrees. A tot això, el Pla Alfa de risc d'incendi forestal està activat avui en nivell 4, l'extrem, en 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis i el nivell 3 en 235. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit celebrat aquest matí a Barcelona que la sentència del Tribunal és una victòria tant pel país com pel propi partit i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya.
4: Sempre, els darrers metres, els darrers dies d'un llarg esforç, sempre són els que més costen. Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
3: D'altra banda, des de les 6 estan marxant milers de persones la desfilada de l'orgull LGTBIQ+, pels carrers de Barcelona amb la celebració del Pride a la capital catalana. Un any més, la manifestació unitària veu com les carrosses passegen per la ciutat, han sortit des de Plaça Universitat i han avançat per la Gran Via fins a Tetuán i baixant pel passeig de Lluís Companys fins a arribar a l'Arc de Triomf. Allà és on es llegeix el manifest i on hi haurà concerts ara fins ben entrada ja la matinada. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Diumenge 19 de juliol, de 5 a 6, hi haurà els Jocs Dirigits, la Missió Impossible. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. Aquest diumenge 19 de juliol, a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, un any més, torna el Mulla't per l'esclerosi múltiple. De 10 a 2 es podran nedar metres solidaris i comprar productes de merchandatge. A un quart de 12 del migdia es farà una open class d'aigua gym de mitja hora a la piscina mitjana oberta a tothom per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les 3 piscines. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. També aquest diumenge, de 12 a 2, les Comedudes Rocieres d'Abrera celebren el seu festival de final de curs a la sala municipal, amb actuacions dels diferents grups de l'entitat. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació, podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026, que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, dissabte 18 de juliol, al Castell de Voltrera, durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes. De 6 a 10 es farà un tardeo, a les 10 espectacle del grup Som Cabaret, a 3 quarts de 12 ball amb hit dance i a partir de 3 quarts de 2 i fins a 3 quarts de 4 disco mòbil. I finalment, el diumenge 19 de juliol, durant tot el dia tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al Castell de Voltrera, del matí de 9 a 12 torneig a petanca i concentració i esmorzar motero, de 11 a 12 campionat de ping-pong, a 2 quarts de 12 castell inflable d'aigua, de 1 a 2 festa de l'escuma de colors, de 4 a 6 fideuà popular, a les 6 hi haurà el campionat de parxís, a les 7 ball de zumba, també a les 7 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 2 quarts de 8, a 2 quarts de 9 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Pel que fa a la programació de la Festa Major de Can Amat, dissabte 18 de juliol, de 8 del vespre a 10 de la nit, hi haurà inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 8, zumba amb vive i baila, a les 9, sopar de germanor, a 2 quarts d'11, el segon quinto de Festa Major, i a partir de 2 quarts de 12 de la nit i fins a les 2, sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol, a les 2 es farà el dinar de Festa Major amb barbacoa i migues, a 3 quarts de 4 l'actuació de Som Cabaret i a 2 quarts de 7 animació infantil i Festa de l'Escuma amb el grup 7 de So. I represent també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol al Rabato. 29 i 30 d'agost a la Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipalabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol inclòs, els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samarón 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Bosquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un quart de 7 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Dins l'Abrera Samarón 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte Tinc un volcà per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crear el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
9: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
8: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
10: Refresca't amb nosaltres i esperem!
7: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
11: Y me pregunto si pudiera ser.
7: Amb tots els èxits del panorama nacional.
11: Quiero

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
1: It's gonna be a lonely night. ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
2: Siguis on siguis, Radio Abrera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioobrera.cat i aplicacions mòbils. Radio Obrera, amb

0: Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. El Pride a Barcelona ha reunit avui 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull». La marxa ha sortit de la plaça Universitat a les 6 de la tarda i ha acabat el passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'allargaran ara fins ben entrada la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poch, ha lamentat que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estan amenaçats per l'ultradreta, assegura, i ha condemnat l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. Entre els assistents s'hi ha vist el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, els consellers de Presidència i Igualtat, Albert Dalmau i Eva Menor, o l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. La desfilada més té lloc en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluen la candidatura. En successos, informació de darrera hora, una baralla a Badalona ha acabat aquest dissabte amb 4 ferits, 2 per arma de foc, un tercer per arma blanca i un quart un cop al cap. Les agressions s'han produït, com dèiem, en el context d'una baralla, concretament al carrer Marquès de Montroig. El cos de la policia ha obert ara una investigació per intentar esclarir les causes d'aquest succés. D'altra banda, els bombers han treballat aquesta tarda en diversos incendis arreu de Catalunya. Han pogut estabilitzar fa ja una bona estona un incendi que crema des de poc abans de les 3 de la tarda a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat algun focus secundari. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que ha facilitat les tasques d'extinció perquè ja no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen encara, tot i estar ja estabilitzat amb 15 dotacions. Ha afectat unes 4 hectàrees i s'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. També han estabilitzat aquesta tarda un incendi que s'ha produït a quarts de 4 a la Baronia de Rialp, a la Noguera, en una zona de cultius. Han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hagi estat els treballs amb una màquina agrícola. I els bombers també treballen encara en un incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, des d'una estona abans de les 6, a la zona del bosc d'Enquelet. Ho fan amb unes 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. Tot i això, aquest incendi ha anat millorant, l'han pogut perimetrar i les dotacions han anat reduint. El Pla Alfa, de risc d'incendi forestal, està activat avui en nivell 4, en el nivell extrem, amb 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis i el nivell 3 en 235 municipis. A tot això, el govern ha començat a desplegar el conveni Maresme, el full de ruta que ha de transformar la mobilitat a la comarca amb una inversió total de 384 milions d'euros. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual. Dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Tens tanta red flag.

0: aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. El Pride Barcelona ha reunit aquesta tarda 140.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 275.000 segons els organitzadors en una manifestació amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. La marxa ha sortit de la plaça Universitat a les 6 i ha acabat al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'allargaran ara fins ben entrada la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poch, ha lamentat que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estan amenaçats per l'ultradreta i ha condemnat l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat.
3: Estem davant d'una manifestació històrica, és la més multitudinària que hem tingut de totes les que hem organitzat al Pride de Barcelona. 70 grups estaran amb nosaltres manifestant-se pel centre de la ciutat. Quan els drets del col·lectiu estan amenaçats per la ultradreta, jo crec que la ciutadania surt al carrer i això fa que nosaltres també tinguem un futur una mica més prometedor.
2: En relació a aquesta agressió de dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha informat que va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride a la capital catalana. El president del mateix comitè, el mateix Ferran Poch, ha exposat que l'individu va amenaçar amb una ampolla de vidre una parella per ser homosexuals i han agafats de la mà. El col·lectiu ha condemnat qualsevol forma de violència, discriminació o delicte d'odi contra les persones del col·lectiu i ha expressat la seva solidaritat cap als afectats. D'altra banda, una baralla a Badalona ha acabat avui amb 4 ferits, 2 per arma de foc, un tercer per arma blanca i un quart que té un cop al cap. Aquestes agressions s'han produït en el context d'una baralla que ha estat al carrer Marquès de Mont-roig. El cos policial ha obert una investigació per esclarir-ne les causes. D'altra banda, els bombers han treballat aquesta tarda en diversos incendis arreu de Catalunya. Han pogut estabilitzar sobre 6:45 un incendi que cremava des de poc abans de les 3 de la tarda a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat alguns focus secundaris. Segons el cos, a partir de llavors, el foc ha continuat en descendent, cosa que ha facilitat les tasques d'extinció. Els bombers encara hi treballen amb algunes dotacions. Ha afectat unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. També han estabilitzat aquesta tarda un incendi que s'ha produït a 3:45 a la Baronia de Rialp, a la Noguera, en una zona de cultius. Han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hagi estat els treballs amb una màquina agrícola. I els bombers també han treballat en un incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, des d'una estona abans de les 6 de la tarda a la zona del bosc d'Enquelet. Els efectius l'han perimetrat un cop s'han trobat les línies d'aigua i ha començat a reduir així les dotacions que hi treballaven. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Són les 11.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.

Radi Obrera, la millor manera de gaudir del cap de setmana. Amb la millor música. Amb tota la informació. Amb

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
4: I sigues part de la solució.
3: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
4: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
3: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
4: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu, per tu.

DJ. Can you play club music? I love club music.

Oh,

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Mezclando para ti, Xavi Sánchez.